0: I és ell, noi, bang.
1: M'ho plou, tio.
0: Opa. Legal, eh?
1: Ups, aquí.
0: Oh, noi, gent.
1: Upsa.
0: Mostres i vinemos. Ego, fer-li aquest, noi. Riden. Iou, hop. I feixos en casa. Com a... Iepa. Com si t'hi ha.